va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru

nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira

diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va

nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va nira va